En un odin ed esser pel cumplion dels jauers per gatulir, quisca deren ils jauers cun pajats, e quid era il regal de musica per anni derungs de casa seinga, ci festaggia l'ocentesisivel anniversari.